0: Radio. Els números 1 d'avui i d'ahir. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: Rojo, d'avui i d'ahir. Imagina Ràdio.
1: La millor música
0: per sentir-se bé. Imagina.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu, passar la vida amb tu, tu, tu, tu, tu. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir.

0: números 1 d'ahir i d'avui.
1: Todas las promesas de mi amor se irán contigo.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir-se

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Zoo d'ahir i d'avui. Imagina Ràdio.
1: La millor música.
0: Per sentir-se bé. Imagina.
2: És una voz.

0: Radio. Els números 1 d'ahir i d'avui. Imagina Radio.
1: La millor música
0: per sentir

0: Imagina Ràdio.
1: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
2: Et prometo que tot el que faci ho faré per nosaltres. Que si el que necessites és esforç, m'hi deixaré la pell. Que si no entenem què ens passa...

0: diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Modern Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Modern Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
4: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, paper...

0: el cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant l'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
2: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
3: Dissabte 30 de maig, a Amposta,
4: 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
5: Lo Riu Sona Festival.
3: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
4: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
3: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
4: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
3: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
4: Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i està inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor, monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
2: La rinoplàstia és la cirurgia que modifica la forma del nas i és un dels procediments més freqüents. Indicada tant per als que cerquen una millora estètica com per als que tenen problemes respiratoris.
3: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
2: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
4: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena, be yourself.
5: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum, a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
6: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
7: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
6: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
7: JMS Vehicles Industrials.
8: Imagina Ràdio.

0: Bon dia, són les 8 del matí.
1: Sona lo despertador, lo pares. Torna a sonar, lo tornes a parar, et despertes, vas a la dutxa, et fas un cafè, esmorzes. La vida al matí pot ser molt dura, però a Imagina Ràdio tenim la solució. De bon matí, amb Imma Rastrero. Desperta't amb els èxits més importants dels 80 fins l'actualitat i l'última hora informativa de les Terres de l'Ebre. De dilluns a divendres, de 8 a 9 i mitja, de bon matí, a Imagina Ràdio. Benvinguts al De Bon Matí, a Imagina Ràdio.
2: Let's go, girls.

0: fins a les 9:30 de Bon Matí a Imagina Ràdio.
1: Què tal? Molt bon dia. Són les 8:04, quasi 5, i avui pues estem aquí al De Bon Matí. Comencem ara mateix i estarem acompanyant-te, pues, com sempre, des d'ara i fins a les 9:30. Molt bon dia a totes i tots, i pues, que comença ja el De Bon Matí. Comença aquest divendres i avui és 29 de maig de 2026. Avui al De Bon Matí, pues, diverses coses, perquè mira, per començar ens posarem al dia del que passa arreu de... Bueno, del que passa tot arreu, i ho farem amb una ullada als titulars en portada, on hi haurà, pues, els temes més rellevants del que va passant. També ens posarem al dia del que passa al territori, ho farem amb l'informatiu, amb Andrea Maqueda, i més tard amb el nostre company del Setmanari L'Ebre, Òscar Messeguer, per a que ens parli sobre algun dels temes més destacats d'avui al Setmanari. Més coses, perquè avui cal repassar la cartellera de cinemes a Amposta. També tindrem la cançó en català i avui parlarem sobre els premis IDC, que ja està oberta, bueno, està oberta la convocatòria des de fa uns dies i estarà oberta fins diumenge. I ja està, tot això i més i música. Parlem també d'activitats, bueno, moltes coses aquí el De Bon Matí, tot en una hora i mitja, així que, bueno, que no marxis, perquè si vols estar ben acompanyada, pues, escolta, el millor lloc, pues, és este. Així que mira, les 8:06, comencem.
0: Fins a les 9:30, De Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
1: I engeguem avui amb una frase, aquesta és d'Emma Goldman, i diu així, diu, quan no podem seguir somiant, morim.
0: Imagina Ràdio. De Bon Matí.
1: I de seguida recordarem a qui li importa de Fangoria, però abans escoltem a David Guetta. La cançó es diu Flames.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Imagina Ràdio. Els números 1 d'avui i d'ahir.
2: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
1: Imagina Ràdio.
0: La millor música
1: per sentir-se

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
2: I per tot el que viurem.
1: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera?

0: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
1: Si no sou socis, a Ebretiquet.
0: Servei de bus gratuït.
1: 27 de juny.
0: 27 de juny.
1: La nit que no et pots perdre.
2: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
3: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
2: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
3: JMS Vehicles Industrials.
4: Reciclatge Forés, servei de lloguer de contenidors, transport i gestió de tot tipus de residus, tant per particulars com per empreses. Paguem al moment per la ferralla, metalls, coures, aluminis. Si vols donar de baixa el teu vehicle, a Reciclatge Forés som centre homologat per la DGT i el centre del polígon de Campredó, servei de lloguer de magatzems vigilats, espais per estacionar i hivernar caravanes, remolcs, embarcacions, camions i tràilers. Informa't al 977 511 493.
5: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí. Imagina Ràdio.

Beluco va ser a tot el sanchisme, no només una part, afirma Núñez Feijóo. Ella diu que la suma d'investigacions no és casual, diu que si algú creu que es doblegarà, no ho aconseguirà. Més coses. Catalunya es mobilitza per captar inversió en seguretat en el segon fòrum de premsa ibèrica. El govern central confia en la iniciativa de les 462 pimes del sector i Escribano crida les empreses catalanes a afegir-se a un moment històric. Barcelona retalla des de 2022 la seva distància amb Madrid en innovació. Un informe constata el resultat de l'aposta per la recerca i la tecnologia. Els sindicats en vaga rebutgen l'última oferta d'educació. D'altra banda, la robòtica i la IA ofereixen solucions per a la cura de la gent gran. Espanya posa en marxa el ple per construir el cementiri nuclear. Més coses a l'avantguardia. Els docents porten al límit la pugna amb el govern pels salaris. La Generalitat ofereix un augment de 400 euros al mes i els sindicats asseguren que només els pugen 330 euros i mantenen les vagues. Més coses. La defensa de Jonathan Andic al·lega una altra caiguda del pare per una malaltia. Va ser 10 mesos abans de l'accident. Fernández Díaz es declara aliè a la Kitchen. L'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, i el seu número 2, Francisco Martínez, han pactat les seves versions sobre l'operació policial per impedir la investigació sobre finançament il·legal del PP, segons es va posar ahir de manifest durant el judici. Tots dos van fugir d'estudi i van assegurar que no sabien res de l'operació Kitchen. L'executiu atribueix l'allau d'actuacions judicials a un complot per enderrocar-lo. Pedro Sánchez va anunciar ahir que compareixerà al Congrés per explicar-se sobre la successió d'actuacions judicials contra el seu entorn polític i personal. I intervindrà un cop hagi declarat José Luis Rodríguez Zapatero davant el jutge. La Fiscalia, d'altra banda, demana que s'anul·li el judici al germà de Sánchez. Preacord per reobrir Ormuz a falta de la llum verda final. Anem ara a la portada del diari Ara. En educació, diu, el sindicat rebutgen l'oferta del govern i es tanquen a la conselleria. El departament planteja als docents un increment mensual de 400 euros en 4 anys. Niubó intervé de nit en la negociació i emplaça els sindicats que mantenen la tancada a parlar avui. També es fa referència a l'entrevista que ha concedit al mitjà, al diari Ara, Jaume Collboni, que és l'alcalde de Barcelona, diu que prepara mesures perquè els pisos buits es posin en lloguer a la ciutat. Els Estats Units diuen que a l'acord amb l'Iran només li falta la firma de Trump, però ara el refreda Teheran. El PSOE surt en tromba per defensar-se a Sánchez. Sánchez compareixerà al Congrés per donar explicacions. I Fernández Díaz diu que no sabia res de la Kitchen, diu que ningú se li n'havia parlat, assegura.

0: De Tarragona, el titular diu Ni Hao, i és que el gegant xinès Costco desembarca juntament a junt amb l'argentina PTP en el port de Tarragona amb una inversió de 117 milions d'euros per ocupar el moll d'Andalusia. I anem ara a les portades esportives. El Mundo Deportivo, Flash Gordon, diu el titular, i així va gestionar Deco el seu fitxatge express. L'anglès va arribar ja a Barcelona, va passar la revisió mèdica i va dir que estava molt content. Avui ja serà tot oficial. I el tanteig del director esportiu del Barça el va sorprendre primer i captivar després, diu, i que no va dubtar ni un moment. També diu, i ara Julián, diu, sense respiro, Deco es va reunir amb la gent de l'Aranya per accelerar el seu fitxatge abans del Mundial. Juanma López, exatlètic, fa d'intermediari en l'operació i pot ser clau per a que es faci possible. També es parla sobre el Roland Garros de tennis, diu que la calor i Cerúndolo van tombar a Sinner. Anem ara a l'esport, diu Gordon, ja està aquí. El primer fitxatge de la temporada va aterrar a Barcelona i va passar la revisió mèdica. Diu que Flick està satisfet per la incorporació d'un perfil com l'anglès. També sobre el Barça, diu, primera oferta per Julián i va anar per Bernardo Silva, també. També es parla sobre el Real Madrid, referent a una entrevista que ha concedit a l'esport Enrique Riquelme, que és un dels candidats a la presidència del Madrid per a les properes eleccions, que declara, entre altres coses, que el Barça ha rigut del Madrid per culpa de Florentino. I acabem amb la portada de l'esportiu. Diu, tot s'acaba, diu el titular. El traumàtic descens a segona divisió és l'últim capítol en el Girona de Mitchell, que tanca un cicle de 5 temporades a Montilivi. Exemple de compromís i integració, el madrileny ha liderat l'etapa més brillant de la història del club, al qual va dur a la Champions. Sobre el Barça, diu, accelerant, fent referència a l'últim fitxatge i als que ja ha dit que volen fer. I també es parla sobre, diu, temps de comiats il·lustres. Mapi León tanca un cicle daurat de nou temporades i Ona Batlle també marxa, en aquest cas, pues, del Barça.
1: Imma Rastrero, de Bon Matí, Imagina Ràdio.

0: Música de Offenbach, la cançó era aquest Overdrive.
1: De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Quart som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Quart d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila, no et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
1: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
3: Ai, et pica el nas.
4: A mi la mama em dona mel Rosen Margalef per a l'al·lèrgia.
3: Sí, m'agrada molt la mel.
2: A Rosen Margalef sabem que amb l'esclat de la primavera tot canvia. Però el nostre món continua girant al voltant de la mel i els seus derivats. Més de 15 varietats de mel natural d'origen nacional. A més de cremes, xampús, sabons, espelmes, caramels, geleia reial, pròpolis, xarops... Disposem de tot el material apícola necessari per treballar el rusc i la mel en l'època amb més activitat de l'any. Estem al polígon industrial Pla de Solans, parcel·la 21, o al lloc web apirrosem.com.
4: Rosem Margalef, la mel de casa.
1: Imagina Ràdio, de bon matí.
0: I de seguida arribem ja a les 8 i mitja, arribem a l'informatiu i ho fem amb la música de Sting, recordant aquest Englishman in New York.

0: De bon matí. Imagina Ràdio.
1: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Weavy, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda a la Ràpita 125 o truca en el 977-70-69-42.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio.
2: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
3: Bé, ara sí, són les 8 i mitja del matí, és hora d'informatiu i hora també de donar la benvinguda a la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
4: Molt bon dia.
3: Una vintena d'identificats en una inspecció policial a un local d'oci nocturn d'Amposta.
4: La policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van fer divendres a la nit una inspecció conjunta en un establiment d'oci nocturn de la ciutat. Durant l'operatiu, que formava part d'un dispositiu coordinat de seguretat ciutadana i un control administratiu i fiscal, es van tramitar una denúncia per tinença de substàncies estupefaents. La inspecció també va permetre detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la normativa que regula els establiments públics. Per la seva banda, la Guàrdia Civil va aixecar denúncies per la venda de tabac sense autorització corresponent i per la presència de productes alimentaris caducats.
3: La Diputació condiciona la travessera de Camarles amb una inversió de 200.000 euros.
4: L'objectiu de les obres és millorar la seguretat, facilitar la convivència entre vianants i vehicles i afavorir la creació d'un entorn urbà més segur, accessible i integrat. L'actuació, que afecta un tram de 180 metres de la TV3409, ampliarà les voreres i eixamplarà la calçada. El projecte també preveu una nova pavimentació, canvis en la senyalització i una reorganització dels aparcaments. A més, el trànsit es redistribuirà per diversos carrers adjacents que s'adaptaran al nou esquema viari. S'espera que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos.
3: L'Ametlla de Mar donarà inici avui divendres a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels fideus rossejats.
4: Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polp o anguila amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels fideus rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la Do Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical.
5: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
6: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
5: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
6: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
5: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
0: De bon matí, Imagina Ràdio.
7: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
3: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui divendres?
4: Avui divendres ens despertem amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36 i 37 graus a les hores centrals.
3: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Ens trobem en un ratet exactament a les 9 del matí.
4: Fins després.
7: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.

0: fins a les 9 i mitja de Bon Matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio. Imagina. Imagina Ràdio.
1: Bon dia, Imma. Avui me torno a colar per aquí, per al de Bon Matí, perquè anem a parlar de l'IDC. I és que este diumenge, dia 31 de maig, s'acaba el termini dels Premis IDC 2026 i tenim aquí a Viviana Porres, directora de l'IDC. Bon dia, Viviana.
2: Bon dia.
1: Però és que no estic tot sol, perquè també mos acompanya la nostra companya d'Imagina Ràdio, Andrea Maqueda. Bon dia, Andrea.
3: Molt bon dia, Roger.
1: Com estem?
3: Bé, bé, preparats aquí per a fer unes quantes preguntetes a la Viviana.
1: Este diumenge s'acaba el termini per a presentar-te als Premis IDC. Viviana, explica'mos l'objectiu d'estos premis.
2: L'objectiu d'estos premis és premiar lo talent ebrenc, en este cas dels alumnes i les alumnes que han fet els seus treballs de final de batxillerat o de cicles formatius de grau superior, que siguen de temàtica ebrenca, de l'àmbit que sigui, i bueno, que creguen que tenen suficient base com per a poder-se presentar en estos premis. Uns premis que es van crear ja fa 15 anys per a poder fomentar este talent i també premiar els treballs que aprofundeixen en el coneixement del territori.
1: Com dies, va adreçat als centres educatius d'aquí de les Terres de l'Ebre, però també es poden apuntar gent ebrenca que estudia a altres instituts catalans, veritat?
2: Exacte. El requisit és que estigués empadronat a un dels municipis de les quatre comarques de les Terres de l'Ebre o que també estigués estudiant aquí a un dels instituts ebrencs per a poder-te presentar. Poden ser treballs individuals o col·lectius.
1: Com comentàvem, el dia 31, este diumenge, s'acaben la presentació d'estos treballs. Quines són les bases, així, com a resum? Què mos puc explicar?
2: Molt important, perquè que sigui de temàtica ebrenca, evidentment, però molt important seguir les bases que estan publicades a la pàgina web de l'IDC. I una cosa que moltes vegades ens trobem és que aquests treballs han de ser anonimitzats. És a dir, no podem tindre cap element que ens permeti identificar de qui és aquest treball per a que el jurat que fa la qualificació dels premis pues no pugui triar alguna persona que coneix o que digui, pues mira, com este és del meu poble, vaig a triar-lo. ¿Vale? O sigui que intentem que siguin lo més justos i igualitaris possibles, ¿vale? O sigui que tothom tingui les mateixes oportunitats, no perquè conegues algú del jurat pogués tindre alguna preferència.
1: Perquè el jurat, per qui està format?
2: El jurat està format per gent que treballa a diferents departaments de la Generalitat, d'educació, de territori, de joventut. També jo mateixa formo part del jurat. Bueno, intentem que sigui gent de diferents disciplines, perquè ens trobem que els treballs que se presenten són de diferents temàtiques i déu-n'hi-do el que donen de si estos treballs.
3: Hi ha algun treball d'edicions passades que recordis que hagi marcat bastant el concurs?
2: Jo voldria destacar l'any passat mateix, perquè he de dir que hi ha bastant de nivell, però l'any passat va guanyar un treball que el que va fer aquell alumne va ser cultivar un jornal d'arròs de manera totalment ecològica. I va poder observar com evolucionaven les plantes, com evolucionava el cultiu, i també que gràcies a que no tirava cap tipus de substàncies ni pesticides ni herbicides, allí hi havia molta més biodiversitat que els llocs on se cultiva de manera tradicional. Sí que bueno, mos va explicar després, perquè vam estar un rato parlant amb ell, que la producció va ser més baixa que quan se fa de manera bueno, de la manera que ho està fent tothom, no? I aquesta manera ecològica sí que va produir menys arròs, però al tindre menys despeses, perquè tot era més ecològic i no va tirar fertilitzants ni pesticides, pues al final el balanç és positiu perquè tens menys despeses i per tant quan fas el balanç de despeses i ingressos veus que és més rentable, però no només més rentable econòmicament, sinó que va afavorir molt la biodiversitat. Allí van aparèixer tortugues, van aparèixer granotes i van aparèixer moltes més aus que en el cultiu que estem acostumats a veure.
1: Este va ser el treball que va guanyar l'any passat. Saps alguna temàtica d'algun treball que s'hagi presentat aquest any? O encara, fins que no s'acaba el termini, no se sap res?
2: Fins que no s'acaba el termini, no sabem ni qui es presenta, ni les temàtiques, ni els treballs que se presenten.
1: Més o menys, els altres anys, quants treballs s'han pogut presentar?
2: Depèn una mica de l'any, perquè pues, hi ha anys que la gent s'anima més i hi ha anys que la gent s'anima menys. Però entre una vintena, 30 treballs, un número així. Jo animaria a tothom que hagi fet un treball. Ja que el tens fet, no costa res presentar-lo.
1: Clar, ja que el tens fet, sí.
2: No costa res presentar-lo perquè mai se sap si pots guanyar.
3: Conforme als premis, quina és la dinàmica? O sigui, com se premia? Explica'm-nos una miqueta sobre aquest tema.
2: De tota la gent que se presenta, el jurat puntua segons els seus criteris i llavors qui té més punts guanya, no? Hi ha allí diferents criteris i llavors has de puntuar pues, l'originalitat, la manera d'expressar-se, una mica tot, no? I després hi ha quatre premis. Són premis econòmics, però més que el premi econòmic, que també és important, i més quan estàs estudiant, que tots els que hem sigut estudiant sabem que qualsevol aportació és bona, sí, perquè tot ajuda, no? També és que els publiquem a la pàgina web de l'IDC. Llavors, això, pues, a les persones que han fet els treballs, pues, els agrada molt, perquè poder tindre un treball teu publicat, ni que sigui una pàgina web, però ja és un orgull.
3: És fer difusió, no?, de tota la teua tasca i de tot el teu esforç i, sobretot, mirat en la visió del territori, no?
2: Exacte, exacte. Llavors, se donen estos premis. La veritat que la quantitat està molt bé perquè qui queda quart s'emporta 500 euros, 750, 1.000 i està 1.500 euros. És a dir, que està molt bé.
1: I més sent estudiants.
2: Sí, sí, sí.
1: Quatre premis econòmics.
2: Que te poden ajudar pues, a pagar les despeses de la universitat. I a més d'això, una cosa que m'agrada a mi d'aquests premis és que els premiats se'ls comunica que han estat premiats, però no saben en quina posició han quedat. Mm-hmm. I el mateix dia de l'entrega dels premis, que tradicionalment és el dia que el dia que comencen les vacances de Nadal per als estudiants, perquè molts se'n van estudiar fora, allí mateix, ells saben que han tingut un premi, però no saben quin, i allí mateix s'ha llegit l'acta del jurat i saben qui ha quedat primer, segon, tercer i quart.
1: Per tant, Viviana, diumenge s'acaba la convocatòria. Quan se sap qui són els quatre premiats, més o menys?
2: Pensa que s'han de llegir tots els treballs. Normalment això m'on aniríem setembre-octubre, però la gala o l'acte de lliurament,
1: sí,
2: perquè no és una gala, perquè és un acte molt senzill, on els protagonistes són els quatre estudiants o quatre grups d'estudiants, perquè l'any passat va quedar finalista un treball que l'havien fet quatre persones, vale? I que els treballs, torno a recordar, que poden ser individuals o col·lectius, que no fa falta que sigui una persona sola. Són els protagonistes los quatre, vale? I normalment se fa a finals de desembre.
1: Perfecte. Per últim, Viviana, estos treballs on s'han de presentar?
2: Has d'entrar a la pàgina web de l'IDC i allí hi ha un apartat on te pots presentar els treballs. Per tant, ni que s'acabin el diumenge, si tu estàs això sentint a casa teua per internet en aquests moments i són les 3 del matí, pues encara pots presentar el treball perquè s'acaba el mateix diumenge.
1: Claro, al final tens temps, el treball ja està fet, perquè ja està fet i està presentat. Al final és entrar a la pàgina IDC i publicar el teu treball.
2: Clar, la gent jove que teniu molt per mà tot això de les noves tecnologies, és un moment.
1: Perfecte, Viviana, doncs bueno, No sé si, Andrea, li vols preguntar alguna cosa més?
3: Bueno, a mi m'agradaria que els ho donessis algun tipus de consell o animessis als joves que en esta edició encara no s'atreveixen i tenen estos dies encara restants, o de cara a l'any vinent o per veres edicions, com els animaries, quin consell els ho donaries per a que es presenten i aprofiten esta oportunitat tan bona?
2: Jo els diria que s'animiguen a presentar-se als premis perquè mai saben. Moltes vegades consideres que el teu treball no és prou bo per a presentar-se, però si l'has aprovat i per tant te l'han valorat positivament els teus professors, és perquè aquell treball és digne de poder-se presentar. I per a futures edicions, jo sé que hi ha gent que ja està pensant quina temàtica vol fer per a l'any que ve. Pues, de l'àmbit que sigui, si ho poden ambientar o se poden basar en les Terres de l'Ebre, pues, tindran l'oportunitat de poder-se presentar.
1: Perfecte, pues, Viviana, ara sí, moltes gràcies per vindre. Haurem d'esperar fins al setembre-octubre a veure qui són els quatre premiats, i al desembre ja també des d'Imagina Ràdio farem notícia dels premiats de la 15a edició dels Premis IDC. Moltes gràcies, Viviana.
2: Moltes gràcies a vosaltres.
0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
4: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la 5a fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor. A Tortosa.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Ticket i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Un antioxidant que rebaixa el colesterol té efectes positius a la pell, els ossos i la digestió. I, a més, és la base de la dieta mediterrània. És l'oli d'oliva verge de la cooperativa Montebre. Millora el sabor de qualsevol plat. És un oli d'oliva equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
7: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
8: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
9: I seguim aquí al De Bon Matí. Ara escoltant la música de Santana, la cançó. La coneixes perfectament, tal com coneixes aquesta guitarra. Es diu Smooth.

0: Imagina Ràdio. De bon matí fins a les 9 i mitja. Imagina.
1: Setmanari L'Ebre, el mitjà de referència de la premsa comarcal a les Terres de l'Ebre.
2: I són ara mateix les 8:53 minuts del matí. Anem a parlar sobre el nou número del Setmanari L'Ebre, que ja d'aquí un ratet el tindràs al teu punt habitual. I per parlar-ne pues, tenim en nosaltres a Òscar Messegué. Òscar, bon dia.
3: Hola, bon dia, Imma.
2: Bé, esta setmana, què trobarem avui al Setmanari L'Ebre, més o menys, alguns temes?
3: Doncs, pues, bueno, una mica el tema estrella, per actualitat, va ser el que va esclatar ahir, dijous, no? Perquè se va fer públic una interlocutòria del jutjat del contenciós número 2 de Tarragona, que aixeca les mesures cautelars que impedien retirar el monument franquista de Tortosa i que, per tant, pues, reobre el camí cap a la retirada. De fet, la Generalitat podria fer-ho ja, podria tornar a licitar i adjudicar les obres, que és el que caldrà. I tot i que el mateix tribunal encara s'ha de pronunciar en relació a la validesa de la llicència d'obra atorgada fa 5 anys i, per tant, el procediment judicial no s'ha acabat, però no hi ha mesures cautelars i, per tant, com que el Tribunal Suprem ja va donar la raó en el sentit que la descatalogació que s'havia fet del monument era correcta, la Generalitat ara mateix podria tornar a emprendre la retirada del monument. Sembla ser que el govern està més per la labor d'esperar que hi hagi que hi hagi vigent la futura llei de memòria històrica, que segurament pues, li donaria més seguretat jurídica a la acció, no? Però bueno, la qüestió és que hi ha hagut un punt d'inflexió a nivell judicial, se va apuntar ja al gener i ara s'ha acabat de ratificar amb este aixecament de la suspensió de les obres.
2: Molt bé. Molt bé, pues, bueno, hi ha molts més temes, no? També aquesta setmana.
3: Sí, bueno, hi ha hagut una mica de tot, no? Per exemple, la secció d'Amposta mos centrem en un tema de memòria, un tema, pues, podríem dir, singular, no? I és el retorn de les restes d'un ampostí que va morir a la presó d'Orduña poc després de la Guerra Civil, després de ser detingut i empresonat pel franquisme. I ara el govern basc ha exhumat una fossa de la presó on hi havia 93 individus i ha intentat identificar-ne i de moment hi emporta una trentena de cossos identificats i ha retornat les restes a la família i els nets van recollir aquestes restes. Estem parlant de l'Ernesto.
2: Òscar, no t'escoltem ara. Òscar? No t'estem escoltant, eh? No se't sent ara mateix. No se't sent, Òscar. Hola? No s'està escoltant. No se t'està escoltant. Bé, sembla que hi ha problemes amb l'àudio. No. Bé, sembla... No, jo tampoc t'escolto. Nosaltres tampoc t'escoltem. Bé, ho està dient ensenyes, la gent, clar, la gent no està... Bé, Òscar, haurem de desconnectar. Bé, ja la pròxima setmana parlarem amb Òscar. Bé, bueno, el que deia Òscar, que s'ha quedat a mitges, parlava sobre la tornada en posta d'aquest cos d'una de les víctimes del franquisme. Es tracta d'Ernesto Morales Casado. Més temes dels que en aquest cas es parla a la portada del Setmanari L'Ebre, en aquest número 1228, doncs, per exemple, que Josep Pallarès continuarà 6 anys més com a rector de la URB, que sobre aquest tema ja Òscar ens avançava la setmana passada, doncs que aquesta setmana se sabria... També un altre dels temes de la setmana, que a la Terra Alta troben els primers textos hebreus medievals. Això és un tema important pel que fa a història del territori. També es parla sobre l'assalt mortal al bingo de Tortosa, que va ser el 2022, segurament el recordeu, se n'ha parlat aquesta setmana per aquí, i que diu que només va durar 2 minuts. Ha començat el judici ja a les persones, pues, als culpables, no? En aquest cas, o presumptes culpables, no sé com se'ls diria en aquest cas. Bé, Com us deia, número 1228 del Setmanari L'Ebre, el trobaràs d'aquí un rato al teu punt de distribució habitual, i mira, si vols saber-ne més, pues escolta, fes-te amb un exemplar, perquè al final pues t'informaràs de tot el que passa, sobretot pues en aquest cas del que passa a casa nostra.
0: Notícies, actualitat, bona companyia i la millor música per sentir-se bé. De bon matí, Imagina Ràdio. Imagina.
2: Bé, ja arribem de seguida a les 9 del matí amb la veu de Whitney Houston.

0: De Bon Matí. Imagina Ràdio.
1: Únic s'escriu amb H o sense H?
2: Únic és sense H? Vaja, si no és que parlem del Tucson, líder en vendes durant 5 anys. Aleshores va amb H de Hyundai. Condueix un Hyundai Tucson edició especial Blackline amb canvi seqüencial DST i llantes de 17 polzades. Tan únic com tu. Informa't a Hyundai.es.
3: Avelló Autotec, el teu concessionari oficial Hyundai a Tortosa.
4: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
5: Fixem la mirada en les notícies de la jornada per gentilesa de Multiòptiques.
6: És hora punta, són les 9 del matí, és hora d'informatiu i és hora també de saludar la nostra companya Andrea Maqueda. Andrea, bon dia.
7: Molt bon dia, Inma.
6: Una vintena d'identificats en una inspecció policial a un local d'oci nocturn a Amposta.
7: La policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van fer divendres a la nit una inspecció conjunta en un establiment d'oci nocturn de la ciutat. Durant l'operatiu, que formava part d'un dispositiu coordinat de seguretat ciutadana i de control administratiu i fiscal, es va tramitar una denúncia pertinença de substàncies estupefaents. La inspecció també va permetre detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la normativa que regula els establiments públics. Per la seva banda, la Guàrdia Civil va aixecar denúncies per la venda de tabac sense autorització corresponent i per la presència de productes alimentaris caducats.
6: La Diputació condiciona la travessera de Camarles amb una inversió de 200.000 euros.
7: L'objectiu de les obres és millorar la seguretat, facilitar la convivència entre vianants i vehicles i afavorir la creació d'un entorn urbà més segur, accessible i integrat. L'actuació, que afecta un tram de 180 metres de la TV3409, ampliarà les voreres i eixamplarà la calçada. El projecte també preveu nova pavimentació, canvis en la senyalització i una reorganització dels aparcaments. A més, el trànsit es redistribuirà per diversos carrers adjacents que s'adaptaran al nou esquema viari. S'espera que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos.
6: L'Ametlla de Mar donarà inici avui divendres a la 15a edició de les jornades gastronòmiques dels Fideus Rossejats.
7: Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polp o anguila amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels Fideus Rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la Dota Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical.
8: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
9: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo, les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
8: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
9: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69, Tortosa.
8: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
0: De Bon Matí, Imagina Ràdio.
10: Les clíniques dentals Ebre Clínic Tortosa, Montsià, Amposta i Azahar Vinaròs t'ofereixen el temps.
6: I Andrea, pel que fa al temps i temperatures, com ho tindrem avui?
7: Avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36 i 37 graus a les hores centrals.
6: Molt bé, Andrea, pues moltes gràcies. Que passes bon dia, bona i bon cap de setmana. Fins dilluns.
7: Molt bon divendres i molt bon cap de setmana.
6: Bé, recorda que si vols seguir estant informat, informada, pues per ampliar informació pots connectar-te a través d'imaginaradio.cat i si no, a més, cada hora punta tindràs el bollet informatiu aquí a Imagina Ràdio.
11: Recordes això?
12: Somriu!
11: Ai, no, que no m'agrada gens el meu somriure. Tinc les dents fatal.
13: Amb Invisalign, el sistema d'ortodòncia invisible, he aconseguit el somriure que sempre he volgut. Invisalign, molt més còmode i discret que els brackets tradicionals.
14: Demana la teva primera visita gratuïta.
13: Clínica Dental Ebre Clínic, Avinguda Catalunya 28, Tortosa.
14: O ebreclinicdental.com.
13: Clínica Dental Montsià, Avinguda Ràpita 197, Amposta.
14: O montsiadental.com.
13: I Clínica Dental Azahar, plaça 3 Reis 22, Vinaròs.
14: O azahardental.com.
13: Fes com jo i somriu a la vida.
0: Imagina Ràdio, de bon matí, fins a les 9 i mitja.
15: A Fusteria Rupérez som fabricants i ho fem a mida. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu i t'oferim la cançó en català.

0: El darrer treball dels Amics de les Arts és la cançó avui en català. Es diu Segurament t'estimo. I aquesta cançó pues, va començar a sonar ahir, però és que sonarà molt, però que molt fort.
1: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita rupérez.es. A Fusteria Rupérez ens adaptem a tu.
2: Imagina Ràdio. De

0: Imagina Ràdio. De bon matí.
1: I escolta'm, en Pharrell Williams amb Happy. I ara anem a fer una ullada als resultats dels sortejos d'ahir dijous. Comencem amb la 6:49. La combinació guanyadora ha estat formada pel 2, 14, 15, 18, 41 i 46. Complementari el 9 i reintegrament el número 2. Els números de la primitiva han sigut el 3, el 9, el 10, 26, 43 i 46. Complementari el 5 i reintegrament el 4. Pel que fa a la Bonoloto, han sigut el 4, el 22, el 26, 34, 42 i 46, els números que conformen la combinació guanyadora. El complementari ha sigut el 13 i el reintegrament el 3. Els números del trio, el 0, el 5 i el 4. Finalment, al cupó diari de l'11, el número premiat ha estat el 83.799 i la sèrie, la 1.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escoltem ara el Cantó del Loco. Recordem la seva cançó Peter Pan. Són ja quasi les 9:13.

0: guarde.
1: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
2: Et costa llegir? Et canses amb les pantalles? O has notat que el teu fill té problemes en l'aprenentatge? A Centre Òptic Les Guard som especialistes en teràpia visual, un enfocament diferent per millorar el teu rendiment visual. I ho fem amb el suport de Wibi, una eina digital innovadora que converteix la teràpia en una experiència interactiva, motivadora i efectiva. Teràpia visual amb criteri professional, tecnologia i resultats. Demana cita al Centre Òptic Les Guard d'Amposta, avinguda La Ràpita 125 o trucant al 977 70 69 42.
3: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
4: El convent de Sant Salvador, declarat monument històric artístic, es considera el millor exemple de l'arquitectura dels templers. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
7: I per tot el que viurem.
6: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
1: Imma Rastrero. De bon matí. Imagina Ràdio.

0: De bon matí. La millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I escoltàvem Lady de Mojo des de l'any 2000, però, bueno, i ara, millor dit, és moment de parlar de cine.
2: Els dimecres no festius, vine al cine a Unión Cine Ciudad Amposta per tan sols 6 euros. Sí, sí, ho has escoltat bé, 6 euros. Totes les estrenes de la setmana a Cinemes Amposta amb un preu sense competència. Unión Cine Ciudad Amposta. Algú et dona més?
1: I és que, claro, a aquesta pregunta de algú et dona més, pues jo he de respondre i dir que ningú. Ningú et dona més que Cinemes Amposta. I és que a Cinemes Amposta pues pots veure bones pel·lícules, pel·lícules d'estrena, pues pel·lícules també que es passen diverses setmanes en cartellera, perquè si no pots anar una setmana vagis l'altra. O sigui que facilitats moltíssimes. Ara parlarem de les pel·lícules, però abans el que m'agradaria és recordar-te pues diverses coses de Cinemes Amposta. I és que, mira, per una banda, per fer un regal, per exemple, regalar cine, està del bonus per a regalar, que en parlarem també d'aquí un moment. També tens, per facilitar-te lo d'anar al cine, per facilitar-te la compra de l'entrada, fins i tot de les crispetes, pues també ho fas a través de, o les palometes, que diem aquí, a través de l'aplicació, a través de la seva pàgina web. Jo sempre recomano que descarregueu l'aplicació, que és totalment gratuïta, i allà tens la cartellera fins i tot abans de que es publiqui, o sigui, m'explico. Si una pel·lícula, per exemple, vols saber si la setmana que ve estarà o no, pues a l'aplicació ho tens a partir de cert dia de la setmana. No cal esperar a dijous, que és quan s'actualitzen a tot arreu. O sigui que això és un petit tip que et dono. Ara sí, anem a parlar de pel·lícules. Anem a parlar d'estrenes, perquè esta setmana n'hi ha vàries d'estrenes. Mira, per exemple, està una pel·lícula que es diu Drama, que és una pel·lícula de la que se n'ha parlat molt. Els protagonistes són Zendaya i Robert Pattinson. Una pel·lícula, pues, com et dic, que s'està, de la que s'està parlant moltíssim, i s'estrena aquesta setmana. I la que també es pot veure, una pel·lícula espanyola, una pel·lícula, diuen que per a reflexionar, jo la vull veure, que es diu Corredora. Avui, per exemple, aquesta de Corredora es podria veure a les 6 i mitja, a les 8 i quart i a les 10 de la nit, per exemple, igual que demà dissabte, si vols fer aquest plan. Diuen això, que és una pel·lícula per reflexionar. També una altra pel·lícula espanyola, si t'agrada el cine espanyol, igual que a mi, pues és A la cara. Dir també que s'emet, que es podrà veure a Cinemes Amposta pel 25è aniversari d'esta saga, pues la pel·lícula de Shrek, la primera. O sigui que jo, no sé, jo l'he vist molt en pantalla de casa, però la veritat és que segurament aniré a veure-la. Seguint amb cinema espanyol, estic repassant la cartellera perquè hi ha una pel·lícula que es diu La Silla, amb Jaime Lorente, que no sé tu, però a mi m'encanta aquest senyor. I es pot continuar veient, doncs, pel·lícules que ja porten setmanes en cartellera, com per exemple Michael, o també es pot veure El Diablo Viste de Prada 2, que es pot continuar anant a veure-la encara aquesta setmana. Moltes pel·lícules més. Per què n'hi ha tantes? Pues perquè a Multicinemes Amposta hi ha 11 sales i molta varietat. Així que res, que s'ha d'anar al cine, que això és algo que no s'ha de perdre, que anar al cine és fer cultura, és gaudir de l'art, i que, com et deia fa un moment, vaig a repetir-te algo, però que ara t'ho explicaran molt millor, i és que si vols fer un regal i no saps el què, pues pots regalar cine.
3: Vols ser original amb els teus amics, la teva parella o amb qualsevol familiar? Aleshores, regala alguna cosa diferent.
4: Totes les setmanes, les millors pel·lícules d'estrena.
3: Bonus al cinema és un regal. 10 vals bescanviables per anar al cine a un preu molt reduït.
4: Bonus al cine és un regal d'Unió Cine Ciutat.
3: Consulta les condicions a unioscineciutat.com.
4: Cinemes Amposta.
0: De bon matí, la millor música per sentir-se bé. Imagina Ràdio.
1: I ara, en 3 minuts, arribem ja a les 9 i mitja del matí. Posem-hi el punt i final al De Bon Matí avui divendres, i pues, podríem dir que tanquem la porta de cara al cap de setmana. Així que fins aquí el De Bon Matí. Recorda que, com et deia, ens trobem dilluns. Dilluns comencem més. Mira, comença el juny. Així que res, que passis bon cap de setmana. I adéu-siau. Et deixo amb Calvin Harris, amb aquest How Deep Is Your Love. Que passis bon dia i bon cap de setmana.

0: Imagina Ràdio.
1: A partir d'ara, 30 minuts sense pausa, sense interrupcions. La millor música.

0: Són les 10. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. Una vintena d'identificats en una inspecció policial a un local d'oci nocturn d'Amposta. La policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van fer divendres a la nit una inspecció conjunta en un establiment d'oci nocturn de la ciutat. Durant l'operatiu, que formava part d'un dispositiu coordinat de seguretat ciutadana i de control administratiu i fiscal, es va tramitar una denúncia pertinença de substàncies estupefaents. La inspecció també va permetre detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la normativa que regula els establiments públics. Per la seva banda, la Guàrdia Civil va aixecar denúncies per la venda de tabac sense autorització corresponent i per la presència de productes alimentaris caducats. La Diputació condiciona la travessera de Camarles amb una inversió de 200.000 euros. L'objectiu de les obres és millorar la seguretat, facilitar la convivència entre vianants i vehicles i afavorir la creació d'un entorn urbà més segur, accessible i integrat. L'actuació, que afecta un tram de 180 metres de la TV3409, ampliarà les voreres i eixamplarà la calçada. El projecte també preveu nova pavimentació, canvis en la senyalització i una reorganització dels aparcaments. A més, el trànsit es redistribuirà per diversos carrers adjacents que s'adaptaran al nou esquema viari. S'espera que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos. L'Ametlla de Mar donarà inici avui divendres a la 15a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Fideus Rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polp o anguila amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà este diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels Fideus Rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la Doterra Alta, actuacions castelleres i animació musical.
0: Repsol t'ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: Multiòptica es presenta les noves lents progressives dissenyades amb intel·ligència artificial. Innovació al servei de la teva mirada per percebre el món a la teva manera. Ara, la teva segona ullera progressiva Mo, gratis. Mo, només a Multiòptiques.
3: A Tortosa, Multiòptiques. A l'Avinguda Generalitat 69 i a multiòptiques.com.
0: Imagina Ràdio.
4: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
5: La millor música
4: per sentir-se

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladelmar.com.
2: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelbats. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
4: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
5: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval.
6: Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més, en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila, no et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
3: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
4: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
5: Dona forma al teu talent amb els cicles formatius de grau superior de les Escoles d'Art i Disseny de la Diputació a Reus i Tarragona. Preinscripcions pel curs 2026-2027 del 26 de maig a l'1 de juny. Forma el teu futur professional a prop de casa. Més info a dipta.cat/estudiar art i disseny. Dona forma al teu talent.
6: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Del 27 al 31 de maig es celebra Literarum, a Móra d'Ebre. La fira del llibre ebrenc i d'espectacles literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literarum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literarum.cat.
4: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
5: Horta és aigua. Les Olles i la Sud són dos punts de bany dels rius Canaletes i l'Algars, amb aigües cristal·lines i el bell mig de la natura. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
6: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 11.
1: Les notícies amb Andrea Maqueda.
2: Bon dia. Una vintena d'identificats en una inspecció policial a un local d'oci nocturn d'Amposta. La policia local, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Civil van fer divendres a la nit una inspecció conjunta en un establiment d'oci nocturn de la ciutat. Durant l'operatiu, que formava part d'un dispositiu coordinat de seguretat ciutadana i de control administratiu i fiscal, es va tramitar una denúncia per tinença de substàncies estupefaents. La inspecció també va permetre detectar diverses infraccions administratives relacionades amb la normativa que regula els establiments públics. Per la seva banda, la Guàrdia Civil va aixecar denúncies per la venda de tabac sense autorització corresponent i per la presència de productes alimentaris caducats. La Diputació condiciona la travessera de Camarles amb una inversió de 200.000 euros. L'objectiu de les obres és millorar la seguretat, facilitar la convivència entre vianants i vehicles i afavorir la creació d'un entorn urbà més segur, accessible i integrat. L'actuació, que afecta un tram de 180 metres de la TV3409, ampliarà les voreres i eixamplarà la calçada. El projecte també preveu nova pavimentació, canvis en la senyalització i una reorganització dels aparcaments. A més, el trànsit es redistribuirà per diversos carrers adjacents que s'adaptaran al nou esquema viari. S'espera que les obres tinguin una durada aproximada de 3 mesos. L'Ametlla de Mar donarà inici avui divendres a la 15a edició de les Jornades Gastronòmiques dels Fideus Rossejats. Fins al 7 de juny, un total de 13 restaurants del municipi oferiran menús especials centrats en este plat mariner tradicional elaborat amb productes de proximitat. Les propostes inclouran ingredients com gamba roja, sípia, polp o anguila amb menús d'entre 26 i 45 euros. El punt central de les jornades arribarà a ser diumenge 31 de maig amb la 30a diada dels Fideus Rossejats al Port Pesquer, que inclourà un concurs amateur de cuina, una mostra de vins de la Dota Terra Alta, actuacions castelleres i animació musical. I pel que fa al temps, avui divendres ens hem despertat amb un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes arribaran als 30, 36 i 37 graus a les hores centrals. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
1: Imagina Radio.

0: Formal, lo bistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i lo bistró del Delta. A Poble Nou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
1: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
2: Fatzini esdeveniments i carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Hi ha una terra on el silenci ens parla. Una terra que neix del riu. On el temps no es mesura, es gaudeix. I on els paisatges ens fan somiar despert. Una terra que és la nostra, que ens fa créixer. On avançar és tornar a l'origen. I el futur comença respectant la nostra història. Perquè la nostra terra inspira. Reserva de la biosfera de les Terres de l'Ebre.
4: Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
5: Imagina Ràdio.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
2: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
3: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
2: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
3: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
2: Aquesta primavera, fes la teua.
4: Mama, papa, ja he pit el forn, el pastís ja està.
5: Que bé. Quina olor més bona!
6: Així dona gust estar a casa, tots junts.
7: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A Més que Arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que Arquitectura, Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa, o a mésquearquitectura.com.
8: Un sabor puede ser único y no gustarle a nadie. Mejor que ser original es tener algo que te haga diferente. Comparte nuestro ADN Cupra y forma parte de una tribu que siente emociones distintas cuando disfruta de la carretera. Ven a visitar nuestro Cupra Garage y conoce la gama Cupra para sentir experiencias que no has sentido nunca.
9: Ven y visítalo en Autoesteller, carretera de Tortosa a la Aldea, kilómetro 10, Tortosa.
10: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
11: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
2: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Dissabte 30 de maig, aposta, 8a edició de Lo Riu Sona Festival.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi i Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravana.
5: Lo Riu Sona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat. Música non-stop a Lo Riu Sona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
0: Imagina Ràdio. La millor música
7: per sentir-se bé.

0: Són les 12. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El jutjat contenciós de Tarragona aixeca les cautelars que van aturar la retirada del monument franquista de Tortosa. L'alcaldessa Mar Lleixà ha explicat que la decisió judicial és un pas més per desbloquejar el desmantellament del monòlit i retirar-lo del mig del riu Ebre. La retirada havia quedat suspesa per recursos presentats per l'entitat Corembe contra la llicència d'obres i l'adjudicació. Lleixà confia que el monument es pugui retirar tan aviat com sigui possible i ha defensat que es tracta d'una qüestió de dignitat, reparació i higiene democràtica. Ara el procés queda pendent a expenses de la resolució judicial del recurs pendent o de la Llei Catalana de Memòria Democràtica que s'ha d'aprovar aquest estiu. Esquerra situa les Terres de l'Ebre al centre de la seva estratègia municipalista. Este dilluns passat, alcaldies i representants comarcals de les quatre comarques es van reunir per abordar qüestions com la cohesió social, el despoblament i el desenvolupament econòmic, defensant el model territorial de les Terres de l'Ebre. Durant la compareixença, també es va reivindicar la defensa d'una mirada no metropolitana de les polítiques del país i eines com l'Estatut de Municipis Rurals i el Pla de Pobles, destinat a municipis de menys de 5.000 habitants. La trobada també ha servit per visualitzar la coordinació entre municipis republicans de les Terres de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 30 de maig, el flamenc i la dansa tornen a la Ràpita amb la tercera edició del Ràpita Olé. La jornada, que espera superar els 500 assistents, inclourà una rua amb grups de ball, cavalls, carros i una xaranga pels carrers del municipi fins al pavelló Firal. Durant el dia hi haurà exhibicions de dansa, activitats infantils, karaoke i diverses propostes participatives, com el concurs de taules decorades, obertes a tots els públics. La regidora de Cultura, Noelia Belmonte, ha destacat la consolidació d'un festival que omplirà la Ràpita de música, color, dansa i molta vida. El festival culminarà amb un tribut gratuït al grup El Barrio i una exposició artística inspirada en el món del flamenc. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Ei, la vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
2: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MOV, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea Tous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
1: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrabosenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet,

0: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
1: 23a Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, sisena tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23a Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Imagina Radio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ei, Jordi, sortim a sopar?
2: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
1: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
2: Quin bon consell! On dius que sopem?
1: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu! Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Si quan penses en reformes et sona així...
5: Obres, obres, obres!
4: És perquè encara no coneixes We Obres. A We Obres ens encarreguem de tot. Des de feines de paleta fins a instal·lacions d'electricitat, fontaneria i climatització. Tant per la teva llar com per al teu negoci, gestionem cada detall amb una excel·lent relació qualitat-preu. I tant les obres com el manteniment el realitzem amb el nostre propi equip. WeObres.com. We Obres. Construïm els teus somnis.
6: Imagina Ràdio.

0: Èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio. Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
1: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
2: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
4: Dissabte 30 de maig, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
5: L'Orriusona Festival.
4: Els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
5: L'Orriusona Festival.
4: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
6: Nou Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. Nou Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
7: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Kimauto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
8: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.
9: Estan passant coses al meu cap i no tenen res a veure amb tu ni amb ningú de vosaltres. He sortit a veure si canviava d'opinió aquest temps de merda, però sembla que s'estanca. Estan passant coses al meu pit.

crec que avui que fem niuet a casa. Un lloc a l'armari per quan puguis venir. Ho he pensat bastant, una mica massa. Vale, ho he pensat molt. I ara no entenc.

0: Es la una. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bon dia. El jutjat contenciós de Tarragona aixeca les cautelars que van aturar la retirada del monument franquista de Tortosa. L'alcaldessa Mar Lleixà ha explicat que la decisió judicial és un pas més per desbloquejar el desmantellament del monòlit i retirar-lo del mig del riu Ebre. La retirada havia quedat suspesa pels recursos presentats per l'entitat Corembe contra la llicència d'obres i l'adjudicació. Lleixà confia que el monument es pugui retirar tan aviat com sigui possible i ha defensat que es tracta d'una qüestió de dignitat, reparació i higiene democràtica. Ara el procés queda pendent a expenses de la resolució judicial del recurs pendent o de la Llei Catalana de Memòria Democràtica que s'ha d'aprovar aquest estiu. Esquerra situa les Terres de l'Ebre al centre de la seva estratègia municipalista. Este dilluns passat, alcaldies i representants comarcals de les quatre comarques es van reunir per abordar qüestions com la cohesió social, el despoblament i el desenvolupament econòmic, defensant el model territorial de les Terres de l'Ebre. Durant la compareixença, també es va reivindicar la defensa d'una mirada no metropolitana de les polítiques del país i eines com l'Estatut de Municipis Rurals i el Pla de Pobles, destinat a municipis de menys de 5.000 habitants. La trobada també ha servit per visualitzar la coordinació entre municipis republicans de les Terres de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 30 de maig, el flamenc i la dansa tornen a la Ràpita amb la tercera edició del Ràpita Olé. La jornada, que espera superar els 500 assistents, inclourà una rua amb grups de ball, cavalls, carros i una xaranga pels carrers del municipi fins al pavelló firal. Durant el dia hi haurà exhibicions de dansa, activitats infantils, karaoke i diverses propostes participatives, com el concurs de taules decorades, obertes a tots els públics. La regidora de Cultura, Noelia Belmonte, ha destacat la consolidació d'un festival que omplirà la Ràpita de música, color, dansa i molta vida. El festival culminarà amb un tribut gratuït al grup El Barrio i una exposició artística inspirada en el món del flamenc.
2: És temps de primavera. Tintia Jardineria us ofereix el temps.
1: I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bon dia!
2: La primavera és més primavera amb Cíntia Jardineria. Creació, remodelació i posada a punt de jardins i piscines. Poda d'arbres, tractaments d'herbicides i endoteràpia. Elaboració de quaderns de camp per jardins i finques. Serveis per particulars i empreses. Cíntia Jardineria. Telèfon 629 98 85 66 o cintiajardineria.com. La primavera amb Cíntia és més primavera.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local, vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors, degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
3: Estàs buscant una furgoneta o vehicle industrial?
4: JMS Vehicles Industrials, la primera empresa de les Terres de l'Ebre especialitzada en furgonetes d'ocasió i vehicles industrials de fins a 3.500 quilos. Isotèrmics, frigorífics, furgonetes combi, comercials de gran volum, camions bolquet i molt més. Més de 150 punts de revisió, garantia i finançament flexible.
3: Vine a veure'ns a les noves instal·lacions a la carretera de Freginals 4. A la rotonda de Maruja Pla, Amposta.
4: JMS Vehicles Industrials.
5: La mamoplàstia és la cirurgia que millora el tamany i la forma dels pits de la dona sense que impedeixi la lactància i els controls ginecològics.
6: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
5: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info, www.martinezparis.com.
7: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
8: Imagina Ràdio. Els números 1 de sempre. Imagina Ràdio.
9: La millor música
8: per sentir-se

0: Són les 2.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Justícia i Qualitat Democràtica confia que serà amb la llei de memòria democràtica que es podrà retirar el monument franquista de Tortosa. Fonts de la Conselleria han apuntat que amb la decisió judicial d'aixecar les mesures cautelars que van aturar la retirada del monòlit, ja no hi ha impediments ni altres causes obertes que impedeixin resoldre el fons de l'assumpte, el darrer procediment judicial obert sobre la llicència d'obres del desmantellament. El govern havia demanat al jutjat contenciós número 2 de Tarragona que reprengués el cas quan el jutge va demanar que informessin al respecte fa unes setmanes. El projecte NILAC ha dut 59 espectacles d'arts escèniques de 45 companyies en 5 anys a la Terra Alta, 40 de circ, 8 de teatre, 6 de música i 5 de dansa. Es tracta d'una carpa itinerant que apropa muntatges culturals a comarques que no disposen d'equipaments permanents. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joana Obanell, ha considerat que la proposta s'ha consolidat com un veritable instrument de transformació territorial i ha contribuït de manera decisiva a reduir desigualtats en l'accés de la cultura, així com a reforçar la cohesió territorial. El projecte opera com un teatre públic temporal dotat d'una estructura equipada amb capacitat per a 200 persones. Este cap de setmana, Roquetes celebrarà el primer intercanvi cultural amb Sant Marcel Surot. Una delegació d'un centenar de persones, encapçalada per l'alcalde Ivan García i entitats culturals, participarà en esta primera visita institucional a la població francesa. En quant a la programació, demà dissabte es realitzarà una desfilada pels carrers de la localitat, un concert de la lira roquetense i un sopar popular amb música. El diumenge, la jornada inclourà un homenatge a l'exalcalde republicà Joan Castells al cementiri de Narbona amb ofrena floral i actuació musical. Finalment, l'intercanvi es completarà amb una visita cultural per la ciutat en una iniciativa que vol consolidar vincles i obrir nous projectes entre els municipis agermanats. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures segueixen pujant. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les vores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers. Actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre. Fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa amb Bosta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència McDonald's.
2: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
3: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
4: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladelmar.com.
5: A Econutrients Naturas i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Naturas i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
6: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Els olis de la denominació d'origen del Baix Ebre Montsià són el resultat d'una tradició mil·lenària i d'un territori únic.
2: Elaborats amb varietats autòctones com la morruda, la sevillenca i la farga, ofereixen un sabor equilibrat i autèntic que enriqueix qualsevol plat.
1: Oli denominació d'origen protegida. Oli del Baix Ebre Montsià.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació.
1: Programa de Desenvolupament Rural de Catalunya 2023-2027.
2: Cofinançat pel Fons Europeu Agrícola de Desenvolupament Rural.
3: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts d'Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
6: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
7: I per tot el que viurem.
6: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
8: El Centre Picasso d'Horta és un museu situat a l'antic hospital i permet conèixer les dues estades de Picasso a aquest petit poble. Horta, enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
9: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio.

Imagina Radio.

0: Són les 3.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Justícia i Qualitat Democràtica confia que serà amb la Llei de Memòria Democràtica que es podrà retirar el monument franquista de Tortosa. Fonts de la Conselleria han apuntat que amb la decisió judicial d'aixecar les mesures cautelars que van aturar la retirada del monòlit, ja no hi ha impediments ni altres causes obertes que impedeixin resoldre el fons de l'assumpte, el darrer procediment judicial obert sobre la llicència d'obres del desmantellament. El govern havia demanat al jutjat contenciós número 2 de Tarragona que reprengués el cas quan el jutge va demanar que informessin al respecte fa unes setmanes. El projecte NILAC ha dut 59 espectacles d'arts escèniques de 45 companyies en 5 anys a la Terra Alta, 40 de circ, 8 de teatre, 6 de música i 5 de dansa. Es tracta d'una carpa itinerant que apropa muntatges culturals a comarques que no disposen d'equipaments permanents. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joana Obanell, ha considerat que la proposta s'ha consolidat com un veritable instrument de transformació territorial i ha contribuït de manera decisiva a reduir desigualtats en l'accés de la cultura, així com a reforçar la cohesió territorial. El projecte opera com un teatre públic temporal dotat d'una estructura equipada amb capacitat per a 200 persones. Este cap de setmana, Roquetes celebrarà el primer intercanvi cultural amb Sant Marcel Surot. Una delegació d'un centenar de persones, encapçalada per l'alcalde Ivan García i entitats culturals, participarà en esta primera visita institucional a la població francesa. En quant a la programació, demà dissabte es realitzarà una desfilada pels carrers de la localitat, un concert de la lira roquetense i un sopar popular amb música. El diumenge, la jornada inclourà un homenatge a l'exalcalde republicà Joan Castells, al cementiri de Narbona, amb ofrena floral i actuació musical. Finalment, l'intercanvi es completarà amb una visita cultural per la ciutat en una iniciativa que vol consolidar vincles i obrir nous projectes entre els municipis agermanats. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè i que seguirà així durant tota la jornada. Avui les temperatures segueixen pujant. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus i les màximes, per la seva banda, arriben a les vores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
3: Imagina Ràdio compta amb la col·laboració del Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
4: Imagina Ràdio.
5: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
6: La millor música
5: per sentir

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana, la nova la vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
2: Clínica Terres de l'Ebre. Atenció sanitària propera, accessible i personalitzada per a mútues i particulars. Consultes externes, urgències, sala de parts, hospitalització, quiròfans, proves diagnòstiques i terapèutiques. Clínica Terres de l'Ebre. Telèfon 977-588-200. A Tortosa, sempre al teu servei.
3: Ei, Jordi, sortim a sopar?
4: Uf, no puc. Estic amb els números de la declaració de la renta i la veritat no me'n surto.
3: A mi em passava igual, però aquest any he confiat en Palomo Consultors i m'ho han posat tan fàcil. Tranquil·litat, experiència i zero complicacions. Truca'ls al 977 44 90 33 o entra a palomo.net i deixa't aconsellar pels seus professionals amb més de 50 anys d'experiència assessorant empreses.
4: Quin bon consell! On dius que sopem?
3: Va, que et deixo triar restaurant, però pagues tu!
2: Palomo Consultors, 50 anys assessorant empreses i professionals.
0: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Imagina't una llar plena de llum, on el silenci es converteix en pau i cada estança respira confort. Amb IDM Sánchez i les finestres d'alumini Calaim, això deixa de ser un somni per ser la teva realitat. Estalvi energètic, disseny elegant i minimalista, amb fins a 10 anys de garantia. Troba'ns al carrer Argentina 1 de Tortosa o truca al 671-84-0077. Amb IDM Sánchez, distribuïdor expert Calaim, deixa que la llum envaeixi la teva llar.
2: El 27 de juny donem la benvinguda a l'estiu amb la gran festa del Montepío. Presentació de pubilles, bingo i festa Imagina Ràdio amb la millor música, performance, ballarines i moltíssim ambient.
3: Entrades de soci, taules a les oficines de Montepío.
2: Si no sou socis, a Ebretiquet.
3: Servei de bus gratuït.
2: 27 de juny.
3: 27 de juny.
2: La nit que no et pots perdre.
4: Amb l'arribada del bon temps, tot torna a començar. El jardí respira, la casa s'obre, els dies s'allarguen.
5: A Vic Mat Major ho tenim tot a punt per gaudir a l'aire lliure. Mobiliari, barbacoes, gespa, rec i piscines.
4: I materials i solucions per renovar, crear i transformar cada racó de casa teua.
5: Vic Mat Major, a Amposta i a Tortosa.
4: Aquesta primavera, fes la teua.
6: Tasta el menú de maig del Diego de Santa Bàrbara. Amanida d'espinacs amb encenalls de foie d'ànec. Raviolis de salmó salvatge. Carpaccio de vedella de la finca amb mousse d'albergínia. Calamar farcit amb la seva tinta. Sorbet de menta fresca i filet de vedella amb crema de foie d'ànec. Tot amb postres, beguda i cafès per 48 euros. 977 71 90 17 i hotelrestaurantdiego.com.
0: Imagina Ràdio, la millor música per sentir-se bé.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: La Via Verda d'Horta et reserva racons sorprenents i seductors. Pots passejar a peu, a cavall o bicicleta. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: Ja és aquí el nou Malta CX-5, un SUV pensat per al teu dia a dia. Dissenyat amb la tecnologia més avançada per protegir els que més estimes i amb espai per a tots els teus plans. Des de 29.995 euros. Finançat amb Santander Consumer Finance S.A. Vàlid fins al 31 de juliol de 2026. Condicions a Mazda.es.
3: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto. Carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
4: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
5: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
6: La gamma del crossover més desitjat es completa amb el nou Toyota CHR Plus Electric. Una combinació de disseny, eficiència i fiabilitat, ara amb els avantatges de l'avantguardista tecnologia elèctrica de Toyota. Nou Toyota CHR Plus Electric, el model més icònic, ara 100% elèctric. Més informació a toyota.es.
7: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autoforum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
8: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
0: Imagina Ràdio.
9: Imagina Ràdio.

0: Són les 4. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jutjat contenciós de Tarragona aixeca les cautelars que van aturar la retirada del monument franquista de Tortosa. L'alcaldessa Mar Lleixà ha explicat que la decisió judicial és un pas més per desbloquejar el desmantellament del monòlit i retirar-lo del mig del riu Ebre. La retirada havia quedat suspesa per recursos presentats per l'entitat Corembe contra la llicència d'obres i l'adjudicació. Lleixà confia que el monument es pugui retirar tan aviat com sigui possible i ha defensat que es tracta d'una qüestió de dignitat, reparació i higiene democràtica. Ara el procés queda pendent a expenses de la resolució judicial del recurs pendent o de la Llei Catalana de Memòria Democràtica que s'ha d'aprovar aquest estiu. Esquerra situa les Terres de l'Ebre al centre de la seva estratègia municipalista. Este dilluns passat, alcaldies i representants comarcals de les quatre comarques es van reunir per abordar qüestions com la cohesió social, el despoblament i el desenvolupament econòmic, defensant el model territorial de les Terres de l'Ebre. Durant la compareixença, també es va reivindicar la defensa d'una mirada no metropolitana de les polítiques del país i eines com l'Estatut de Municipis Rurals i el Pla de Pobles, destinat a municipis de menys de 5.000 habitants. La trobada també ha servit per visualitzar la coordinació entre municipis republicans de les Terres de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 30 de maig, el flamenc i la dansa tornen a la Ràpita amb la tercera edició del Ràpita Olé. La jornada, que espera superar els 500 assistents, inclourà una rua amb grups de ball, cavalls, carros i una xaranga pels carrers del municipi fins al pavelló Firal. Durant el dia hi haurà exhibicions de dansa, activitats infantils, karaoke i diverses propostes participatives, com el concurs de taules decorades, obertes a tots els públics. La regidora de Cultura, Noelia Belmonte, ha destacat la consolidació d'un festival que omplirà la Ràpita de música, color, dansa i molta vida. El festival culminarà amb un tribut gratuït al grup El Barrio i una exposició artística inspirada en el món del flamenc. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina. Tonight, tonight. Imagina. Imagina Ràdio. Saps que jo t'estiu
1: igual. Molt, molt. M'agrada molt.
2: M'encanta.
0: L'escolto. Imagina Ràdio.
1: Tota l'estona. No puedo
3: vivir. Així és.
0: Imagina Ràdio. La millor selecció musical. Imagina Ràdio.
3: La millor música.
0: Per sentir-se.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
2: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
3: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
0: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarda, tots els gols. A Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila, no et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu happy cumple a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
4: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor-monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.fbaixebre.cat.
5: Només passa una vegada a l'any. Només per uns escollits. Només del 10 al 13 de juny. Arriba la cinquena fira Mercamotor Tortosa. Més de 150 vehicles en estoc amb entrega immediata amb uns descomptes bestials. No deixis passar l'esdeveniment d'automoció més important de les Terres de l'Ebre. 4 dies únics per aconseguir el vehicle dels teus somnis. Només a Audi Volkswagen Mercamotor, a Tortosa.
0: Imagina Ràdio.
6: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
2: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim 3 menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalcadirdelta.com.
3: Dissabte 30 de març, a Amposta, 8a edició de l'Orriusona Festival.
4: L'Orriusona Festival.
3: Buos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Trapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami. Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: L'Orriusona Festival.
3: Espai final 1 d'octubre d'Amposta. Obertura de portes a les 5 de la tarda. Venda anticipada d'entrades a l'orriusonafestival.cat. Música non-stop a l'Orriusona Festival. Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Una teranyina és una estructura natural perfecta que la seva autora teixeix en llocs oblidats, igual que el dipòsit d'un Cupra que no cal omplir. Com a la gamma híbrida Cupra, amb fins a 131 quilòmetres d'autonomia elèctrica i 910 de combinada. Aprofita ara la màxima ajuda del Pla Auto Plus en tots els models.
6: Vine a aprofitar-ho a Auto Esteller, a Vinaròs i Tortosa.
7: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
8: I per tot el que viurem.
7: Universitat de Lleida. Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
9: Imagina Ràdio.
0: La millor música per sentir-se bé.

0: Són les 5. Les notícies amb Andrea Maqueda.
1: Bona tarda. El jutjat contenciós de Tarragona aixeca les cautelars que van aturar la retirada del monument franquista de Tortosa. L'alcaldessa Mar Lleixà ha explicat que la decisió judicial és un pas més per desbloquejar el desmantellament del monòlit i retirar-lo del mig del riu Ebre. La retirada havia quedat suspesa pels recursos presentats per l'entitat Corembe contra la llicència d'obres i l'adjudicació. Lleixà confia que el monument es pugui retirar tan aviat com sigui possible i ha defensat que es tracta d'una qüestió de dignitat, reparació i higiene democràtica. Ara el procés queda pendent a expenses de la resolució judicial del recurs pendent o de la Llei Catalana de Memòria Democràtica que s'ha d'aprovar aquest estiu. Esquerra situa les Terres de l'Ebre al centre de la seva estratègia municipalista. Este dilluns passat, alcaldies i representants comarcals de les quatre comarques es van reunir per abordar qüestions com la cohesió social, el despoblament i el desenvolupament econòmic, defensant el model territorial de les Terres de l'Ebre. Durant la compareixença, també es va reivindicar la defensa d'una mirada no metropolitana de les polítiques del país i eines com l'Estatut de Municipis Rurals i el Pla de Pobles, destinat a municipis de menys de 5.000 habitants. La trobada també ha servit per visualitzar la coordinació entre municipis republicans de les Terres de l'Ebre. I en agenda, este dissabte 30 de maig, el flamenc i la dansa tornen a la Ràpita amb la tercera edició del Ràpita Olé. La jornada, que espera superar els 500 assistents, inclourà una rua amb grups de ball, cavalls, carros i una xaranga pels carrers del municipi fins al pavelló Firal. Durant el dia hi haurà exhibicions de dansa, activitats infantils, karaoke i diverses propostes participatives, com el concurs de taules decorades, obertes a tots els públics. La regidora de Cultura, Noelia Belmonte, ha destacat la consolidació d'un festival que omplirà la Ràpita de música, color, dansa i molta vida. El festival culminarà amb un tribut gratuït al grup El Barrio i una exposició artística inspirada en el món del flamenc. I pel que fa al temps, avui divendres estem tenint un cel serè que es mantindrà així durant tota la jornada. Les temperatures són lleugerament més altes. Les mínimes s'han mogut a les primeres hores del dia entre els 15 i 19 graus, mentre que les màximes, per la seva banda, arriben a les hores centrals als 30 graus a la Sénia, 36 a la Fatarella i 37 graus a Garcia i l'Aldea. I fins aquí les notícies del moment. Per més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i les nostres xarxes socials. Nosaltres ens trobem dintre d'una hora amb més informació. Bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.
3: A partir d'ara, 45 minuts sense pausa, sense interrupcions.
4: La millor música per sentir-se bé.
2: Imagina Ràdio.

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadikan Voltaire, Furla, Yalea, Tou, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crash canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Vols formar-te en el món del turisme i l'alimentació? Dos estudis que posen en valor la cultura i els productes de terra, mar i muntanya. A l'Institut Montsià d'Amposta ja pots inscriure't al cicle mitjà d'elaboració de productes alimentaris i als cicles superiors de processos i qualitat en indústries alimentàries i gestió d'allotjaments turístics. Tot de manera molt pràctica al centre i en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
4: L'abdominoplàstia és una intervenció que extirpa l'excés de pell i greix abdominal i corregeix el múscul flàccid. S'aconsegueix un abdomen més pla, ferm i una cintura més estreta.
5: Clínica de cirurgia plàstica reparadora i estètica pel doctor Martínez París, especialista en cirurgia plàstica.
4: Clínica Terres de l'Ebre a Tortosa. Més info www.martinezparis.com.
6: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
7: Saps on va parar l'oli que llences per l'aigüera? Al mar. Però si el recicles, es pot convertir en sabó, productes de cosmètica o fins i tot biodiesel per avions i furgonetes. A casa, a l'hotel, al restaurant, al bar, a l'escola, cada gota reciclada compta. Olis Artemi, 12 anys complint el somni de millorar el medi ambient. A Tarragona, Lleida, Terol, València i, per suposat, a les Terres de l'Ebre. Olis Artemi, troba'ns a les xarxes socials i ajuda'ns a millorar el planeta.
2: Imagina Ràdio. Imagina Ràdio.
8: La millor música
2: per sentir

0: Són les 6.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Justícia i Qualitat Democràtica confia que serà amb la Llei de Memòria Democràtica que es podrà retirar el monument franquista de Tortosa. Fonts de la Conselleria han apuntat que amb la decisió judicial d'aixecar les mesures cautelars que van aturar la retirada del monòlit, ja no hi ha impediments ni altres causes obertes que impedeixin resoldre el fons de l'assumpte, el darrer procediment judicial obert sobre la llicència d'obres del desmantellament. El govern havia demanat al jutjat contenciós número 2 de Tarragona que reprengués el cas quan el jutge va demanar que informessin al respecte fa unes setmanes. El projecte NILAC ha dut 59 espectacles d'arts escèniques de 45 companyies en 5 anys a la Terra Alta, 40 de circ, 8 de teatre, 6 de música i 5 de dansa. Es tracta d'una carpa itinerant que apropa muntatges culturals a comarques que no disposen d'equipaments permanents. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joan Aubanell, ha considerat que la proposta s'ha consolidat com un veritable instrument de transformació territorial i ha contribuït de manera decisiva a reduir desigualtats en l'accés de la cultura, així com a reforçar la cohesió territorial. El projecte opera com un teatre públic temporal dotat d'una estructura equipada amb capacitat per a 200 persones. Este cap de setmana, Roquetes celebrarà el primer intercanvi cultural amb Sant Marcel Surot. Una delegació d'un centenar de persones, encapçalada per l'alcalde Ivan García i entitats culturals, participarà en esta primera visita institucional a la població francesa. En quant a la programació, demà dissabte es realitzarà una desfilada pels carrers de la localitat, un concert de la lira roquetense i un sopar popular amb música. El diumenge, la jornada inclourà un homenatge a l'exalcalde republicà Joan Castells, al cementiri de Narbona, amb ofrena floral i actuació musical. Finalment, l'intercanvi es completarà amb una visita cultural per la ciutat en una iniciativa que vol consolidar vincles i obrir nous projectes entre els municipis agermanats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
1: Imagina Radio.
3: Imagina Radio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Gentils dames i cavallers, aquest cap de setmana la noble vila de Batea esdevé un veritable mercat medieval. Ritual del cremat, espectacles, música en viu, food trucks, oficis antics, tallers gratuïts, campament medieval per als més petits, jocs per a tota la família i visites guiades per la Batea medieval, berenar tradicional i sorteig del fat o del carro. Recordeu, veniu vestits d'època i entreu al concurs especial. 30 i 31 de maig, Mercat Medieval de Batea. Us hi esperem amb el suport de la Generalitat de Catalunya, Departament d'Igualtat i Feminisme i de la Diputació de Tarragona.
2: Fatzini Esdeveniments i Carpes. Lloguer de carpes poligonals i a dues aigües des de 3 a 50 metres d'ample sense pilars interiors. Aire condicionat i calefacció per a petits i grans locals. Escenaris i grades de qualsevol mida i alçada. Lloguer de taules i cadires, parcs infantils i festes de l'espuma. Projectors de vídeo, pantalles de LEDs i televisors. Orquestres i artistes. Fatzini. 977 70 12 57. Fatzini.net.
3: Hola, amant de moments divertits i especials. Estàs buscant un lloc on passar una estona agradable amb la teva família i amics? Vine a McDonald's. Trobaràs un ambient acollidor i una àmplia varietat de menús i ofertes especials. T'esperem a Tortosa, Amposta i Vinaròs, perquè gaudeixis com mai de la teva experiència a McDonald's.
4: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
0: Imagina Ràdio.
5: La ràdio musical de les Terres de l'Ebre.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: A Econutrients Natures i Tortosa portem més de 25 anys cuidant-te de manera natural. Alimentació, frescos, sucs ecològics, complements nutricionals, cosmètica, higiene personal, herbolària, fitoteràpia, encens, espelmes i molts més productes naturals que cuiden la teva salut i del planeta. Econutrients Natures i, carrer Vergés Paulí, Tortosa. Naturalment.
2: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig a pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
3: Vols renovar la teva llar? A Fusteria Rupérez fabriquem a mida cuines, armaris, mobles, tot amb materials de primera qualitat per a particulars i empreses, per a que cada espai sigui còmode, acollidor i funcional. També parquet amb diferents acabats per donar-li a la teva llar un toc únic i diferent. T'ho estàs pensant? Passa per les nostres instal·lacions al polígon de Ferreries, Tortosa. Truca'ns al 977 50 15 20 o visita

0: èxits les 24 hores del dia. Imagina Ràdio.
1: Els boscos, les muntanyes, els rius. Racons per descobrir i disfrutar. I després, exquisides propostes gastronòmiques. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
2: La cuina mediterrània s'inspira en l'oli d'oliva verge extra. El trobaràs a les agrobotigues de Santa Bàrbara, La Sénia i Freginals o als principals supermercats de Catalunya. Millora el sabor de qualsevol plat amb un oli d'oliva saludable, equilibrat i afruitat. Grusco, Cosenia, Iberolei i Freginals. El sabor de la nostra terra.
3: Fer ioga o sortir amb els amics ens dona una tranquil·litat, però no ens dura tant com Toyota Relax, l'única amb garantia fins a 15 anys. Passa el manteniment amb nosaltres i gaudeix d'un any de la garantia Toyota Relax, renovable anualment fins als 15 anys del teu Toyota, i tant se val a quin taller l'hagis fet anteriorment. Toyota Relax, la tranquil·litat que dura més. Més informació a toyota.es.
4: T'esperem al nostre centre oficial Toyota Autofòrum a Tarragona, Valls, Reus, Tortosa i el Vendrell.
5: Aquest cap de setmana arriba la gran final, la Copa Catalunya d'Agility 2026. Els millors equips es juguen la final de la Lliga Catalana en una competició plena d'adrenalina, precisió i treball en equip. Dissabte de 9 del matí a 8 de la tarda i diumenge de 8 i mitja del matí a les 3 de la tarda a la zona esportiva de Roquetes, viu l'Agility en directe.
6: Ofertes històriques a Mi Electro Moder Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Moder Hogar. 70 anys al teu costat. I això no és casualitat.
7: Al cor del Delta, la gastronomia neix del paisatge. A l'hotel-restaurant L'Algadir del Delta tenim tres menús degustació inspirats en la cuina regenerativa, avalats amb Estrella Verda i VIP Gourmand de la guia Michelin i recomanats per la guia Repsol. I si busqueu una proposta més informal, l'Obistró del Delta. Arrossos, peix, marisc i cuina de mercat en un ambient desenfadat. Dues maneres de viure el Delta. Una mateixa ànima. L'Algadir del Delta Restaurant i l'Obistró del Delta. A Poblenou del Delta. Reserves únicament via web a hotelalgadirdelta.com.
8: Imagina. Imagina Ràdio.

0: Són les 7. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona tarda. Justícia i Qualitat Democràtica confia que serà amb la llei de memòria democràtica que es podrà retirar el monument franquista de Tortosa. Fonts de la Conselleria han apuntat que amb la decisió judicial d'aixecar les mesures cautelars que van aturar la retirada del monòlit, ja no hi ha impediments ni altres causes obertes que impedeixin resoldre el fons de l'assumpte, el darrer procediment judicial obert sobre la llicència d'obres del desmantellament. El govern havia demanat al jutjat contenciós número 2 de Tarragona que reprengués el cas quan el jutge va demanar que informessin al respecte fa unes setmanes. El projecte NILAC ha dut 59 espectacles d'arts escèniques de 45 companyies en 5 anys a la Terra Alta, 40 de circ, 8 de teatre, 6 de música i 5 de dansa. Es tracta d'una carpa itinerant que apropa muntatges culturals a comarques que no disposen d'equipaments permanents. El president del Consell Comarcal de la Terra Alta, Joana Obanell, ha considerat que la proposta s'ha consolidat com un veritable instrument de transformació territorial i ha contribuït de manera decisiva a reduir desigualtats en l'accés de la cultura, així com a reforçar la cohesió territorial. El projecte opera com un teatre públic temporal dotat d'una estructura equipada amb capacitat per a 200 persones. Este cap de setmana, Roquetes celebrarà el primer intercanvi cultural amb Sant Marcel Surot. Una delegació d'un centenar de persones, encapçalada per l'alcalde Ivan García i entitats culturals, participarà en esta primera visita institucional a la població francesa. En quant a la programació, demà dissabte es realitzarà una desfilada pels carrers de la localitat, un concert de la lira roquetense i un sopar popular amb música. El diumenge, la jornada inclourà un homenatge a l'exalcalde republicà Joan Castells al cementiri de Narbona amb ofrena floral i actuació musical. Finalment, l'intercanvi es completarà amb una visita cultural per la ciutat en una iniciativa que vol consolidar vincles i obrir nous projectes entre els municipis agermanats. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació i més notícies. Molt bona tarda.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: Imagina Ràdio, 103.9 FM.
1: Vols treballar en l'àmbit esportiu i estar inscrit al ROPEC? Forma't. Curs de monitor, monitora de dinamització en l'àmbit poliesportiu a Tortosa, del 15 de juny al 8 de juliol. Organitza Consell Esportiu Baix Ebre. Més informació a www.cbaixebre.cat.
2: T'agradaria gaudir d'un aniversari únic i especial? Vine a celebrar el teu Happy Bumble a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta. Amb zones reservades, sessions pintacares, regals i molt més. T'interessa saber més? Visita'ns per més informació. Ens veiem a McDonald's Tortosa o McDonald's d'Amposta.
3: Aquest diumenge celebra la Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. A partir de les 10 del matí, acosta't al Port Pesquer i gaudeix de la festa i d'aquest típic plat mariner. A més, hi haurà una mostra de vins d'O Terra Alta. Aquest diumenge, Diada dels Fideus Rossejats a l'Ametlla de Mar. Informa't a visitametlladeMar.com.
4: Si t'interessa la informàtica, la necessites per la feina o per a trobar-ne, inscriu-te al cicle de grau mitjà d'informàtica del 26 de maig a l'1 de juny a l'Institut Manuel Sales i Ferrer d'Ulldecona. Educació gratuïta i de qualitat des de fa més de 18 anys. Informa de la secretaria del centre o truca al 977 57 33 65. Ofimàtica, xarxes i seguretat informàtica, pàgines web i molt més en aules no massificades i amb atenció i suport personalitzat. Espavila! No et quedis sense plaça. Institut Manuel Sales i Ferrer, Ulldecona.
5: Ofertes històriques a Mi Electro Model Hogar. Smart TV Samsung de 65 polzades, 359 euros. Combi a partir de 299 euros. I aire condicionat a partir de 300 euros. Estem a la plaça del Temple, a Tortosa. Mi Electro Model Hogar. 70 anys servint-te, per alguna cosa serà.
6: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Ulleres normals? Nah, això és prehistòria.
2: A Multiòptiques tenim les nostres ulleres Mo. Les Ray-Ban, Zadig & Voltaire, Furla, Yalea, Tous, Silhouette i Evil Eyes.
1: Mira't bé, fes-te veure i canvia d'ulleres més ràpid que el teu crush canvia de ril.
2: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
1: Multiòptiques, la mirada que trenca el teu Insta.
3: Bro, aquest juny, literal, només es parlarà d'això. Smash Sports Center celebra el primer aniversari del 8 al 25 de juny amb un torneig de pàdel zero random. 6 categories masculines, 6 de femenines, welcome pack, green flag total, beguda a cada partit i flipa. Premis en metàl·lic. O sigui, en plan, molt pàdel, molt nivell, molt show. Inscripcions al 646-797-238. Smash Sports Center Tortosa, bro. Farem història.
4: La marca de vehicles Ebro arriba a les Terres de l'Ebre. Acosta't a GP Motor i descobreix els models SUV d'Ebro. Vehicles altament equipats, però amb un preu molt competitiu. GP Motor, al carrer Amposta 35 de Ferreries, a Tortosa.
5: Obrir l'aixeta és un gest quotidià. És fàcil. Però abans que l'aigua arribi a casa teva, recorre quilòmetres d'enginyeria i 1.000 controls de qualitat. Al Consorci d'Aigües de Tarragona et convidem a conèixer el procés de captació, tractament i distribució. Un viatge fascinant des del riu fins a casa. Vine amb la teva escola o grup. Reserva una visita gratuïta a la nostra web i aprèn com funciona l'enginyeria que mou el nostre territori. Consorci d'Aigües de Tarragona. La xarxa que ens uneix.
0: Imagina Radio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 5 i 6 de juny, a Vilalba dels Arcs, Tasta Vilalba. Mostra de producte local. Vi amb música i art a càrrec dels cellers locals. Visita les explotacions dels productors. Degustacions, pinxos, food trucks, activitats infantils i els concerts de Eric Vinaixa, Doctor Prats, Mr. Highland i DJ Crispy Night. 5 i 6 de juny, Tasta Vilalba. Entrades a Ebre Tiquet i a Vilalba Activa. Organitza Ajuntament de Vilalba dels Arcs.
2: Vols especialitzar-te en transport de viatgers i tràfic mercantil? Ja et pots inscriure al nou cicle formatiu de grau superior en transport i logística a l'Institut Montsià d'Amposta, dedicat al moviment de mercaderies i al transport de viatgers a nivell nacional i internacional. Tota una novetat en un sector amb molta demanda professional on podràs practicar en empreses de l'entorn. Més informació a la web de l'Institut Montsià.
3: Del 27 al 31 de maig es celebra Literàrum a Móra d'Ebre. La Fira del Llibre Ebrenc i d'Espectacles Literaris en català i occità, amb tallers, presentacions, maridatge literari, concerts, teatre. Del 27 al 31 de maig, Literàrum, llibres, arts escèniques i exposicions. Més info a literàrum.cat.
4: No Mazda CX-5, amb 6 anys de garantia i fins a 10 anys de protecció. No Mazda CX-5. Tornem a imaginar el teu món.
5: T'esperem al nostre centre oficial Mazda. Quim Auto, carretera Tortosa a l'Aldea, quilòmetre 2. Tortosa.
6: Et proposem 5 rutes. La de les Fonts, de Santa Bàrbara, la dels Arbres Monumentals, els Indrets Picassians i el Coll de la Sènia. Horta enamora. Aquest cap de setmana, fes una escapada.
7: Intensitat, duresa, concentració, velocitat, anticipació, rebuig, anàlisi. La setmana es fa llarga. La preparació ha estat molt dura. Els entrenaments s'han fet inacabables. Però, per sort, sempre arriba el diumenge. Tots els gols. La jornada esportiva de les Terres de l'Ebre, concentrada en 4 hores. Cada diumenge, de 4 a 8 de la tarde, tots els gols. A Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: Són les 8.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona tarda. Junts per Tortosa escull Meritxell Roiger candidata per a les eleccions municipals del 2027. Després de ser ratificada per unanimitat per l'Assemblea Local del Partit, Roiger ha fet una crida a aconseguir una majoria sòlida per recuperar el govern municipal i ha defensat que els pròxims comicis serviran per decidir el model de ciutat. La portaveu ha estat crítica amb la gestió de l'actual govern, apuntant a qüestions com la seguretat, el manteniment urbà i la fiscalitat. També ha reivindicat la tasca feta per Junts durant aquests anys a l'oposició i ha assegurat que continuaran fiscalitzant i presentant propostes fins al final del mandat. Roiger ha tancat l'acte apel·lant a la mobilització de la militància i reivindicant un projecte transversal per recuperar el dinamisme i la il·lusió tortosa. L'Agència Catalana del Consum resol prop del 57% de les reclamacions presentades a les Terres de l'Ebre durant 2025. La major part de les incidències, tant consultes com reclamacions, es concentren en sectors vinculats a serveis essencials i d'ús quotidià, com subministraments de la llar, especialment l'electricitat, compra de productes de consum i serveis financers i telecomunicacions. Per empreses, Endesa Energia és la que més reclamacions ha acumulat, amb un total de 145, seguida per Energia 21, amb 48, Orange i Telefònica, amb 36 respectivament, Xfera Mòbiles, amb 34, o el BBVA, amb 28. I en agenda, Camarles celebrarà demà dissabte 30 de maig una nova edició del Destapa't, amb gastronomia, música i activitats infantils. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Rambla Catalunya amb la ruta de tapes, on restauradors i establiments locals oferiran diferents propostes gastronòmiques en un ambient festiu i obert a tothom. A més, la programació inclourà tallers i activitats infantils, així com concursos per escollir les millors tapes amateurs, professionals i infantils. Com a novetat, enguany s'amplia l'oferta musical amb l'actuació del grup Versió Original i una proposta nocturna pensada per allargar la festa més enllà del sopar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
3: La vida és massa curta per portar ulleres avorrides.
4: A Multiòptiques tens les nostres ulleres MO, les Ray-Ban més icòniques, les Adic i Voltaire més trencadores, Furla i Alea, Dous, i sí, també les lents de contacte per canviar de look quan vulguis.
3: Ulleres que diuen qui ets i qui vols ser.
4: Multiòptiques, Avinguda Generalitat 69 Tortosa.
3: Multiòptiques, el teu estil comença amb la teva mirada.
1: Imagina Ràdio.

이름으로 수놓아진 별. 내 우주에 넌 또 다른 세상을 만들어주는 girl. 너는 내 별이자 나의 우주니까 지금 이 시련도 결국

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: Mama, papa, ja he fet el forn. El pastís ja està.
2: Que bé, quina olor més bona.
3: Així dona gust estar a casa, tots junts.
4: Hi ha cases que simplement s'habiten i d'altres que et fan sentir part d'alguna cosa més. A més que arquitectura, creem espais pensats per compartir. Oberts, lluminosos i plens de vida. Perquè una llar no és només on vius, és on t'hi sents bé. En família. Més que arquitectura. Avinguda Cristòfol Colom 10, Tortosa. O a mésquearquitectura.com.
5: Has decidit què vols ser? Inscriu-te a l'Institut Montsià d'Amposta i impulsa la teva trajectòria professional. Escull entre un ampli ventall. Cicles formatius de grau mitjà, cicles formatius de grau superior i cursos d'especialització on adquiriràs experiència pràctica a través de programes d'innovació en contacte directe amb el món de l'empresa, amb flexibilitat i acompanyament personalitzat. Preinscripcions obertes a cicles mitjans i superiors del 26 de maig a l'1 de juny. Més informació sobre l'oferta educativa a la web del centre.
6: Aquest dissabte, festa d'inauguració de la pista 1 d'octubre i festival birrebusenca a la Torre de l'Espanyol. Cercavila de gegants i grallers, actuació de la banda de Benissanet amb la sardana i la jota de la Torre, fideuà popular, espai cerveser i jocs infantils. I a la nit, concerts de lo Gitano Blanc, Saxeni, la nit de Canet, Papet i Marieta i fi de festa amb DJs Wheelmans. Aquest dissabte, festa històrica a la Torre de l'Espanyol.
7: Els dies 11 i 12 de juny, a les vinyes del Convent d'Horta de Sant Joan, primer congrés de la Reserva de la Biosfera de les Terres de l'Ebre. Innovació i territori. Una iniciativa que neix amb l'objectiu d'oferir un espai de trobada i treball entre empreses, administracions i altres agents del territori, amb la finalitat d'impulsar la bioeconomia, la innovació i el desenvolupament sostenible a les Terres de l'Ebre. Perquè la nostra terra inspira. Inscripcions i programa a terresdelebrebiosfera.cat. Projecte finançat per la Generalitat de Catalunya a través dels fons de transició nuclear.
0: Imagina Ràdio.
8: Imagina Ràdio.

0: La ràdio musical i informativa de les Terres de l'Ebre. Imagina Ràdio.
1: 23ª Festa de la Cirera de Paüls, els dies 6 i 7 de juny. Jocs de carrer, manualitats infantils, mostra d'oficis, d'esquilar ovelles, les xarangues tal com sona i Tuna Folk, sopar popular, concert de la Windy Coast, festa Cherry Boom, show cooking, 6ª tirada de pinyol, teatre i actuació final amb la rondalla dels Quicos. T'esperem a Paüls el 6 i 7 de juny a la 23ª Festa de la Cirera. Organitza l'Ajuntament amb la col·laboració del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona.
2: Dissabte 30 de març, a Amposta.
3: 8ª edició de Lo Riu Sona Festival.
4: Lo Riu Sona Festival.
2: Duos, els Catarres, els Amics de les Arts, la Cosina, Naina, Pavet i Marieta, Martí Pérez, Miquel del Roig, Gigi Entrapella, Greta Connor, Blanc, Chloe Galiano i Anna Adarbe. No és Miami.
3: Food Truck, servei de bar i espai per autocaravanes.
4: Lo Riu Sona Festival.
3: Espai firal 1 d'octubre d'Amposta.
2: Obertura de portes a les 5 de la tarda.
3: Venda anticipada d'entrades a loriusonafestival.cat.
2: Música non-stop a Lo Riu Sona Festival.
3: Imagina Ràdio, emissora oficial.
5: Som coneixement i igualtat. Som projecció internacional i inclusivitat. Som universitat pública i comunitat. Som llegat. Som com tu. Som UDL. I tu, què vols ser?
6: I per tot el que viurem.
5: Universitat de Lleida, Campus Lleida, Igualada i Pirineus.
7: Aquest 30 de maig torna a l'Ermita d'Ulldecona la Verbena, la festa més petarda del territori amb Operació Triunfo com a gran protagonista. Vine a ballar els millors clàssics, bingo musical, drag show, servei de barra i entrepans a preus populars. Tot en un ambient espectacular que no et voldràs perdre. Més info i entrades a Ebre Ticket i a l'Instagram de la Verbena. Col·labora a Ajuntament d'Ulldecona. La Verbena. Be yourself.
8: El meu pare deia que un cotxe d'ocasió és com una cita a cegues. Pot sortir malament o pot canviar-te la vida. Suposo que per això, quan vaig entrar a Autoesteller, vaig mirar primer les persones i després els cotxes. Fira del vehicle d'ocasió Autoesteller de l'1 al 6 de juny amb vehicles Seat i Cupra revisats i garantits a Vinaròs i Tortosa. Autoesteller, el teu cotxe d'ocasió

0: Són les 9.
1: Les notícies amb Roger Franquet.
2: Bona nit. Junts per Tortosa escull Meritxell Roiger candidata per a les eleccions municipals del 2027. Després de ser ratificada per unanimitat per l'Assemblea Local del partit, Roiger ha fet una crida a aconseguir una majoria sòlida per recuperar el govern municipal i ha defensat que els pròxims comicis serviran per decidir el model de ciutat. La portaveu ha estat crítica amb la gestió de l'actual govern, apuntant a qüestions com la seguretat, el manteniment urbà i la fiscalitat. També ha reivindicat la tasca feta per Junts durant aquests anys a l'oposició i ha assegurat que continuaran fiscalitzant i presentant propostes fins al final del mandat. Roiger ha tancat l'acte apel·lant a la mobilització de la militància i reivindicant un projecte transversal per recuperar el dinamisme i la il·lusió tortosa. L'Agència Catalana del Consum resol prop del 57% de les reclamacions presentades a les Terres de l'Ebre durant 2025. La major part de les incidències, tant consultes com reclamacions, es concentren en sectors vinculats a serveis essencials i d'ús quotidià, com subministraments de la llar, especialment l'electricitat, compra de productes de consum i serveis financers i telecomunicacions. Per empreses, Endesa Energia és la que més reclamacions ha acumulat, amb un total de 145, seguida per Energia 21, amb 48, Orange i Telefònica, amb 36 respectivament, Xfera Mòbiles, amb 34, o el BBVA, amb 28. I en agenda, Camarles celebrarà demà dissabte 30 de maig una nova edició del Destapa't, amb gastronomia, música i activitats infantils. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Rambla Catalunya amb la ruta de tapes, on restauradors i establiments locals oferiran diferents propostes gastronòmiques en un ambient festiu i obert a tothom. A més, la programació inclourà tallers i activitats infantils, així com concursos per escollir les millors tapes amateurs, professionals i infantils. Com a novetat, enguany s'amplia l'oferta musical amb l'actuació del grup Versió Original i una proposta nocturna pensada per allargar la festa més enllà del sopar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del moment. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem d'aquí una hora amb més informació, més notícies i més actualitat.
1: Imagina Ràdio.
3: Imagina Ràdio.

0: Són les 10. Les notícies amb Roger Franquet.
1: Bona nit. Junts per Tortosa escull Meritxell Roiger candidata per a les eleccions municipals del 2027. Després de ser ratificada per unanimitat per l'Assemblea Local del partit, Roiger ha fet una crida a aconseguir una majoria sòlida per recuperar el govern municipal i ha defensat que els pròxims comicis serviran per decidir el model de ciutat. La portaveu ha estat crítica amb la gestió de l'actual govern, apuntant a qüestions com la seguretat, el manteniment urbà i la fiscalitat. També ha reivindicat la tasca feta per Junts durant aquests anys a l'oposició i ha assegurat que continuaran fiscalitzant i presentant propostes fins al final del mandat. Roiger ha tancat l'acte apel·lant a la mobilització de la militància i reivindicant un projecte transversal per recuperar el dinamisme i la il·lusió tortosa. L'Agència Catalana del Consum resol prop del 57% de les reclamacions presentades a les Terres de l'Ebre durant 2025. La major part de les incidències, tant consultes com reclamacions, es concentren en sectors vinculats a serveis essencials i d'ús quotidià, com subministraments de la llar, especialment l'electricitat, compra de productes de consum i serveis financers i telecomunicacions. Per empreses, Endesa Energia és la que més reclamacions ha acumulat, amb un total de 145, seguida per Energia 21, amb 48, Orange i Telefònica, amb 36 respectivament, Xfera Mòbiles, amb 34, o el BBVA, amb 28. I en agenda, Camarles celebrarà demà dissabte 30 de maig una nova edició del Destapa't, amb gastronomia, música i activitats infantils. La festa començarà a les 7 de la tarda a la Rambla Catalunya, amb la ruta de tapes, on restauradors i establiments locals oferiran diferents propostes gastronòmiques en un ambient festiu i obert a tothom. A més, la programació inclourà tallers i activitats infantils, així com concursos per escollir les millors tapes amateurs, professionals i infantils. Com a novetat, enguany s'amplia l'oferta musical amb l'actuació del grup Versió Original i una proposta nocturna pensada per allargar la festa més enllà del sopar. I pel que fa al temps, avui hem tingut un cel serè i les temperatures s'han mantingut a l'alça. De cara a demà dissabte, també tindrem un cel serè en general durant tot el dia. En quant a les temperatures, tant la mínima com la màxima seran lleugerament més baixes. I fins aquí les notícies del dia. Per a més informació, podeu consultar el nostre diari digital www.imaginaradio.cat i també les nostres xarxes socials. Nosaltres tornem dilluns amb més informació i més notícies. Molt bon cap de setmana.
0: Imagina Ràdio.
2: Imagina Ràdio.

0: radio.
1: La millor música
0: per sentir

després de mitja hora escoltant-te, m'estava cansant, vaig dir. Porta'm a la plaça de sempre que duc la guitarra i vull desconnectar. Ai, maca, quina bona idea.

0: m'agraden les coses senzilles i la sinceritat, que si em vols dir bonica, que sigui de veritat.
1: Imagina, imagina, imagina Ràdio.

0: d'avui i d'ahir.
1: S'escapó de una cárcel de amor y un delirio de alcohol de mil noches sin vela.
0: Imagina Ràdio.
2: La millor música
0: per sentir.